0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem obrit retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la C-31 al Prat, a la P-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona. A banda, la 2 a Òdena està tallada completament per un accident i també una avaria, en aquest cas a la C-31 a Gavà, deixa un vehicle al voral. I en clau política arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia del tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra ultimen també un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca, un dels motors econòmics del país al nivell del port de Barcelona o bé l'aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. N'ha parlat fa uns minuts a la xarxa Joan Tardà, exdiputat i exportador d'Esquerra al Congrés.
2: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: Avui Illa també reunirà amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I les dones ingressades a Barcelona i Alacant per contacte amb un cas d'antivirus podrien acabar la quarantena a casa si una tercera prova PCR torna a donar negatiu. El Ministeri de Sanitat ha explicat que després d'una setmana ingressades i sense símptomes, avui ja poden rebre visites familiars amb mesures de precaució. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants i els ruixats. A bona part de Catalunya, les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
2: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció.
1: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C17 a Mollet, a la C31 al Prat, a l'AP7 a Barberà i també a la C58 a Barcelona, també tallada a la C16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria a la C31 a Gavà també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista de fet una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, la 2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions, i també a la C17 a la Garriga una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, en l'AP7 a Barberà i també a la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants, precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17 a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Milamaya i Figueres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Perquè fa la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern, clau en l'evolució de l'acord basament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat, ja activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Detinguda una dona per col·locar adhesius i realitzar pintades de caràcter xenòfob a Roquetes. La investigació, amb la col·laboració de la policia local, relaciona la detinguda amb un delicte d'odi i discriminació, principalment contra la comunitat musulmana, així com amb un delicte de danys. L'explotació del cas va finalitzar amb una entrada i escorcoll al domicili de la investigada, on es van localitzar elements vinculats amb la ideologia nacionalsocialista i amb l'organització Núcleo Nacional. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d'Informació van detenir el passat 8 de maig una dona de 28 anys com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació i un delicte de danys en el marc d'una investigació desenvolupada per l'Àrea d'Informació de les Terres de l'Ebre i amb la col·laboració de la Policia Local de Roquetes. La investigació, tutelada per la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2, es va iniciar arran d'uns fets ocorreguts durant el mes d'abril a la localitat de Roquetes, on la detinguda, presumptament, hauria col·locat adhesius i realitzat pintades de caràcter xenòfob dirigides principalment contra la comunitat musulmana. La major part d'aquestes accions es van concentrar en un parc infantil, fet que va generar un notable rebuig social i institucional. En el transcurs de la investigació i coincidint amb el dia de la detenció, es va dur a terme una entrada i escorcoll al domicili de la investigada, on es van intervenir diversos indicis relacionats amb els fets. Entre el material localitzat hi constaven elements que evidenciarien la seva vinculació amb la ideologia nacional socialista, així com la seva pertinença a l'organització Núcleo Nacional. La detinguda va passar a disposició judicial el 9 de maig. Els Mossos d'Esquadra, a través de la Comissaria General d'Informació, desenvolupen funcions d'investigació sobre persones i organitzacions vinculades a delictes d'odi i discriminació a Catalunya i reiteren el seu compromís en la prevenció i persecució d'aquests fets, així com en la defensa dels valors de convivència, respecte i cohesió social.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: L'afluència per l'eclipsi a l'Ebre posarà a prova les limitacions de les infraestructures de mobilitat, segons els experts. Des de la Universitat Rovira i Virgili defensen que el fenomen és una oportunitat d'or per al turisme ebrenc si es gestiona bé i sense abusos. I és que l'afluència massiva que es produirà el 12 d'agost a les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi solar total posarà a prova les limitades infraestructures de mobilitat que té el territori. Tot i que no es pot preveure quants visitants i turistes es concentraran aquell dia a l'Ebre, es poden produir col·lapses importants tenint en compte que la xarxa viària ebrenca no podrà absorbir les necessitats d'aquella jornada. Les Terres de l'Ebre són la zona del país on es veurà més bé i més estona, un minut i mig, l'eclipse solar total del 12 d'agost. L'alta demanda d'allotjaments que ha produït el fenomen astronòmic, pel qual s'esperen caçadors d'eclipsis i curiosos de tot el món, se suma als previsibles desplaçaments aquell dia de milers de visitants de zones pròximes de Catalunya, Aragó o el País Valencià. L'investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Pau Galiana, ha alertat dels problemes de mobilitat que es poden produir en un territori amb infraestructures molt limitades. Una única via ràpida, que és la AP7, i amb només dos carrils en el tram ebrenc, una carretera nacional, la Nacional 340, pràcticament impracticable, i altres vies que no poden absorbir tant de trànsit i que col·lapsaran de seguida si no es planifica i es regula la mobilitat aquell dia.
0: D'alguna manera també previndre que hi ha una alta demanda en una zona que les infraestructures són justes, tots les coneixem, les infraestructures de mobilitat que tenim a Terres de l'Ebre, i això pot portar a col·lapse també per l'hora que es produirà l'eclipsi, en col·lapse en infraestructures de mobilitat, però també en hotels, restaurants, i també voldria advertir que pot ser una oportunitat d'or per al turisme a Terres de l'Ebre si es fan les coses bé. Si es comencen a incrementar preus de forma desmesurada o s'ofereix una qualitat que no correspon al que volem oferir, l'efecte prescriptor pot ser que en lloc de ser un efecte positiu se transformi en negatiu. Per tant, s'ha de vigilar tant l'efecte privat com també les polítiques públiques que es faci al voltant d'aquesta massiva afluència que es preveu.
5: Per la seva banda, l'investigador de psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Urbano Lorenzo, recomana una bona planificació del lloc on seguir l'eclipse total, escollir un espai de proximitat i anar-hi amb temps i sense presses per tornar. Si el dia està tapat i no es pot veure el sol, Urbano recomana no intentar desplaçaments de darrera hora.
6: Això el que ens recorda és el fet de que aquest és un event que hem d'organitzar amb temps, hem de saber si el lloc on estarem se podrà veure o no, i per tant hem d'estar en un lloc que la recomanació que t'he sentit és fer-ho en un lloc de proximitat, un lloc que no t'hagis de desplaçar perquè hi haurà molta gent al territori, especialment aquí a les Terres de l'Ebre. Però llavors ens podem trobar que hem planificat un lloc que finalment aquell dia ja sabem que estarà tapat. Això genera molta frustració, què farem? La nostra societat no ens prepara avui en dia per la frustració, però hem de ser resilients i assumir-ho que no el veurem.
5: També l'oftalmòleg, investigador de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili i representant de divulgació sobre l'eclipse de la Societat Catalana d'Oftalmologia, Pere Romero, ha alertat que cal protegir bé els ulls quan el sol es taparà durant l'eclipsi perquè es poden cremar irreversiblement les retines.
7: O sigui que si no mirem bé l'eclipsi, sobretot en la fase en què s'està tapant el sol amb ulleres homologades, es produeix una cremada de la retina, dels dos ulls, i per tant ens podem trobar amb pacients. Sí que la majoria se recuperaran, la majoria, però sempre hi ha algú com aquest cas que es va quedar amb baixa visió, per sempre. I no hi ha tractament.
5: Aquests han estat tres dels ponents de la jornada de formació per a professionals de la informació organitzada per la Universitat Rovira i Virgili i la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que es va celebrar el passat dijous a Tortosa. En la jornada també hi van participar Carlos García, astrofísic i investigador d'enginyeria informàtica i matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, i Jesús Carruesco, professor de filologia clàssica i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política D, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de maig conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 18 de maig, parlem amb David Poll. És el portaveu de Movem Roquetes a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Paco.
5: Puntualment arriba aquesta sèrie de programes per a conèixer quines són les inquietuds dels diferents partits polítics que formen l'Ajuntament de Roquetes. Parlant dels temes actuals del municipi, quins serien els que més preocupen actualment a Movem Roquetes?
8: Doncs de Movem considerem que els temes que més s'estan tocant estos dies pel carrer podria ser principalment la preocupació per les noves obres que es faran a una zona de Roquetes. També ja se'n parla molt del que es farà al mercat. Un altre tema que preocupa la gent és l'incivisme, els incidents que estan passant a diferents zones del poble estos dies. I per últim, un tema sempre recurrent és el tema de l'habitatge.
5: A banda del tema de l'habitatge, si entrem en cadascun d'aquests temes que ens acaba de comentar, parlem d'obres. Una de les obres importants per al municipi serà la remodelació de l'actual mercat municipal.
8: Sí, el mercat que tenim, que fa temps que està allí abandonat, només tenia des de fa temps dos paradistes, una és la peixetera i l'altra el bar que hi ha, tothom ha pogut veure que ha quedat molt en desús i que l'equip d'Esquerra Republicana en cap moment va fer cap actuació per poder millorar aquesta condició del mercat per a poder-lo recuperar i que la gent s'hi pogués posar en garanties. Els antics paradistes que van anar marxant ja comentaven el fet de que no reunia les condicions per poder ficar parades tal com haurien de ser per a poder portar endavant el seu projecte comercial. És per això que es va deixar perdre este mercat i que ara s'ha presentat en un nou format. Si passarem de tindre el mercat a tindre un auditori petit, un auditori multiús pel fet de que els seients seran retràctils, és que dir-se posaran i es trauran, un auditori que la gent, perquè es faci la idea, que la gent que no ha vist el projecte, serà de l'estil del casal de la Ravaleta, en un petit escenari, en un espai per poder posar cadires o treures i per poder fer petites actuacions, presentacions, actes a tamany reduït, no grans concerts, però que acaba sent també una necessitat que tenia el municipi. Potser no caldria haver-la fet al mercat, però és un espai que està centralitzat al nostre nucli urbà de Roquetes i que li donarà vida a un espai que ara mateix estava mort. Les obres del mercat no afectaran a la ciutadania en aquest sentit, però una vegada ja estigui fet, estigui aquest auditori fet, sí que quan hi hagi algun acte ja hem insistit en l'equip de govern que s'ha de buscar la manera que la gent pugui trobar llocs d'aparcament. Se va habilitar a prop de l'Ajuntament un espai perquè la gent pugui aparcar, però un any que ha sigut any plujós, que bé, que plou allò s'enfanga, i serà la realitat del dia de demà que si s'ha de fer, per exemple, l'entrega dels premis esportius o el sopar del càncer, que moltes vegades mobilitza molta gent, doncs s'haurà de buscar un espai perquè la gent pugui aparcar i a veure com se mou la ciutadania en moments així. Una cosa que nosaltres a Movem ens preocupa una mica del tema del mercat han sigut les presses. És a dir, aquestes presses per poder presentar ja el projecte, per tirar endavant la modificació pressupostària, diguem, per a què puguin haver els diners, perquè aquesta setmana se va aprovar en un ple extraordinari el fet de que el préstec que hi havia per pagar el camp de futbol s'amplia per poder pagar les obres del mercat. Això ve donat també aquesta modificació pel fet de que en el seu moment el plenari de l'Ajuntament de Roquetes va aprovar que el mercat fos bé d'interès local, això vol dir que el protegia, no?, com a emblema de la nostra ciutat de manera cultural, i que el fet d'haver-ho fet així, ara les obres que es volen fer no compleixen el que demanaria el bé d'interès local i no s'ha donat tota la subvenció que s'esperava. És a dir, el fet de retallar-se pues, farà que des de les arques municipals s'hagi de fer una inversió més gran a l'hora de pagar aquestes obres del mercat per transformar-lo en aquest auditori petit que es farà. És per això que des de Movem no vam voler votar a favor d'esta modificació que es feia del préstec, perquè considerem que una obra així ara dia avui no és urgent. No és urgent tindre un espai que copia una mica l'espai que tenim al casal de la Ravaleta, i per això considerem que l'equip de govern s'ha tingut que esperar a poder reunir les condicions per poder gaudir d'una subvenció més gran i que siguin les altres administracions les que acaben pagant esta obra municipal. Entenc les presses de l'equip de govern, a fi a cap els queda un any de la legislatura, l'any vinent ja anem a eleccions, i entenc que la seva intenció és tancar la legislatura estrenant este nou equipament del municipi, però com dic, al final aquestes presses potser electorals les acaben pagant de les butxaques els roquetencs.
9: A banda d'aquesta obra del mercat municipal, també en Roquetes viurà properament obres que afectaran el dia a dia dels veïns i veïnes, concretament les obres que realitzaran a la part antiga de Roquetes, als carrers. Com veu aquesta actuació?
8: Des de moment ve molt, molt, molt positiu el fet de que ja anéssim tramitant tota la paperassa, no? La burocràcia que implica poder començar unes obres al municipi i unes obres tan importants, perquè, com sempre hem reivindicat, les necessitats que tenim a peu de carrer de la nostra ciutat, asfalt, voreres, rampes i sobretot, no mos oblidem, som clavegram, és molt necessari. L'equip de govern ha decidit continuar aquestes obres, no dic començar res, perquè ja es va començar fa temps a la zona de darrere de l'església, però ara fan la zona d'enfrentes, i des del carrer Balaguer fins a l'Ajuntament. I sí que des de Movem volem reivindicar que a l'equip de govern els hi van presentar ja fa mesos un pla de les diferents voreres que a nivell total del municipi estaven en mal estat i que provocaven que la gent tingués dificultats per rampes que podien provocar caigudes i per voreres que no tenien les rampes fetes i que dificultaven la mobilitat a aquella gent que va en cadira de rodes, que va en cotxets de quillos, però fins i tot per a tota aquella gent gran que té una dificultat a la mobilitat, o aquelles persones que puntualment tenen una mobilitat reduïda. És molt més, a part de l'obra que s'ha de fer ara dels carrers que hem dit, és molt més la necessitat que té el nostre municipi en quant a reparació d'aquestes voreres perquè la gent pugui transitar sense caure. Hem de pensar que això sí que és urgent, perquè és una necessitat del municipi que la gent no es faci mal mentre va caminant pel municipi, i suposo que la majoria de gent que ha tingut fills i ha anat als carrers per dintre Roquetes entén de que estem parlant les dificultats segons quin carrer de poder passar en els carros dels bebès o dels crios menuts quan se desplacen, que moltes vegades s'ha d'anar pel mig de l'asfalt, pel mig de la carretera, provocant que te puguis trobar cotxes i que sigui un perill per a tota la població. Com deia, des de Movem considerem que el tema de arreglar aquestes zones carrers és necessària, però és una tasca que governa aquí, governa l'Ajuntament, no la podem deixar, hem d'estar seguint, s'ha de seguir arreglant, i sobretot, com vam dir al debat anterior, hi ha una part imprescindible de Roquetes que seria l'avinguda Ports de Caro, carrer Major, i llavors la bifurcació amb Diego de León i l'avinguda Pare Romanyà, que se li ha de fer una actuació ja urgentíssima, s'ha de parlar de la Diputació, perquè tot i que sigui part de la Diputació que actuen per atendre un carrer principal de Roquetes en un estat com necessita el nostre municipi, que és joiós, que sigui un espectacle poder transitar pel carrer Major.
9: A banda d'aquestes obres que preocupen a Movem Roquetes, també una altra de les temàtiques que últimament també ha mostrat preocupació des de Movem Roquetes són les diferents actituds incíviques que últimament sembla que s'estan duint a terme al municipi.
8: Sí, ja no és de Movem, vull dir, jo crec que tota la ciutadania se preocupa. Avui dia les xarxes fan córrer en seguida quan hi ha hagut algun incident, ha passat alguna cosa, i per desgràcia tenim uns mesos on hi ha hagut incidents bastant greus o molt greus que en seguida han corregut per la ciutadania i que ha creat una certa intranquil·litat. Des de Movem considerem que los polítics que som los que donem la cara s'ha de parlar del tema, però també s'ha de ser conscient del que s'està parlant. Des de Movem considerem que Roquetes no és una ciutat incívica, no és una ciutat on hi haguem problemes de convivència. Lo que sí que hi ha fets puntuals, que si anem a pensar fets puntuals, podem dir que n'hi ha hagut sempre n'hi ha hagut algunes baralles, alguns robatoris, alguns actes que si tothom tira la vista enrere se n'ha parlat pel municipi. El que passa que avui dia, el que dèiem, les xarxes fan que això corriga molt, perquè fins i tot n'hi ha fotos, n'hi ha vídeos, en seguida es troben les xarxes qui ha sigut, qui ha fet alguna cosa, se de fa difusió, i això dona a vegades una sensació d'inseguretat. No hem de pensar que per això hem de posar-nos algo als ulls i no mirar. L'Ajuntament ha d'estar alertat del que està passant i controlar que aquests fets no es repetisquen i buscar solucions parlant, com per exemple la zona de la discoteca. Avui dia hi ha molt poques discoteques, tenim la sort, diguem, per als roqueteres, que a Roquetes sí que tenim una de les discoteques més importants del territori, que sabem que a la vegada, a certes hores de la nit, pot acabar portant a incidents, conflictes i molèsties per als veïns de la zona. És per això que l'Ajuntament ha d'estar en contacte amb qui gestiona la discoteca per poder buscar solucions a aquests problemes. Problemes que al fi i al cap acaben afectant a la nostra ciutadania, al jovent i no tan joves, i que necessitem tots poder dormir tranquils, tant els que viuen allí com els que tenen els seus fills de festa, per a saber que no passa res i que Roquetes és una ciutat tranquil·la. És per això que des de Movem volem enviar este missatge de que Roquetes és una ciutat tranquil·la, una ciutat on se pot viure i es pot passejar. I en el cas de que passi alguna cosa, crec que l'Ajuntament ja estarà a sobre perquè es pugui pal·liar el que pugui ser.
9: Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, conversem amb David Poll, que és el portaveu de Movem Roquetes, per conèixer doncs quina és la seva visió de la Roquetes actual. I parlant de temes que ha comentat més d'una vegada des de Movem i que preocupen a la ciutadania, a la nostra societat dia a dia, és el tema de l'habitatge. Un tema que preocupa i que sembla que cada vegada l'habitatge és més difícil d'aconseguir.
8: Sí, des de Movem hem parlat moltes vegades del tema de l'habitatge, el fet de la necessitat que n'hi ha al nostre municipi. Se fa gairebé evident la manca d'espais per poder llogar, és a dir, manca de pisos per poder llogar o les cases que hi ha en venda. Qualsevol pot entrar un buscador o anar als comerços que hi ha a Roquetes, a les mobiliàries que hi ha a Roquetes i poder veure que hi ha. És a dir, hi ha cases molt velles, no hi ha gairebé pisos de lloguer i això dificulta que algú que es vol instal·lar a viure a Roquetes s'hi pugui posar. A més, ara aquesta escassetat d'oferta immobiliària ha fet que els preus pugen molt i la gent està vivint una situació complicada, és a dir, està sent molt difícil poder-se independitzar o aquella parella que ha tingut fills trobar un lloc idoni per a poder crear la seva família. És per això que des de Movem vam insistir en aquest tema i ja el portem treballant des de fa més d'un parell d'anys amb l'equip de govern, perquè una necessitat que té el nostre municipi és poder reformar l'habitatge. Ja portem dues legislatures on al pressupost se van aprovar unes ajudes per fer reformes al municipi i que per ara no han aparegut. Seguim treballant en l'equip de govern per veure si les acabem d'implementar i surten. Entenc que l'equip de govern d'Esquerra Republicana no veu aquesta necessitat de que se fes reforma en els habitatges del nostre municipi i que la gent ja busca el lloc on pugui viure. Però des de Movem considerem que és una cosa molt important. És a dir, no només aquest pas aquest tema de les reformes, sinó des de els solars que es van comprar per crear habitatge, que s'ha de treballar amb la Generalitat perquè poguéssim entrar al PAC per poder crear nou habitatge al nostre municipi. I d'això hem d'estar alerta, perquè últimament ha aparegut per mitjà de fons europeus unes ajudes per poder començar a tramitar tot això, la nova creació d'habitatge o algunes reformes, i que l'Ajuntament de Roquetes n'hi hauria d'estar a sobre per poder-ho traslladar a la ciutadania i, o per poder tirar endavant la construcció d'habitatge als solars. Com es va dir l'alcalde a l'anterior debat, l'adquisició dels terrenys que s'han comprat recentment s'ha tancat, per això per ara no hem pogut entrar en aquest parc de la Generalitat per poder crear nou habitatge. Esperem que la propera oferta que sortirà per part de la Generalitat en Roquetes s'acullin perquè creguin nou habitatge. Tots aquests temes que han parlat són temes que preocupen a la ciutadania, que els afecta, com podem dir, el tema de les obres, pues, la gent que viu en aquests carrers o que s'hi corre per aquests carrers se veuran afectats, els incidents acaben afectant a qui se ho troba, la falta d'habitatge acaba afectant a tota aquesta gent que es volen posar a viure a Roquetes i que com a ajuntament és molt necessari que s'estigui a sobre. Des de Movem ja estem, estem en molt contacte amb la gent i la preocupació la compartim.
9: Ens trobem al mes de maig, gairebé a meitat d'aquest any 2026, moment en què acaba l'activitat de moltes entitats del municipi, encarem ja les properes festes majors de Roquetes. Com encara Movem Roquetes a aquesta, podem dir, ja nova meitat de l'any?
8: Sí, ja ens mostrem al maig. Jo trobo que normalment la zona del maig-juny és un mig tancament de l'any perquè a nivell escolar, a nivell esportiu, se tanca un curs o una temporada i és moment també de fer balanç, també el fet de que tallem l'any per que comencen les vacances d'estiu i que sobretot a Roquetes que arrenquem en les festes majors és un punt clau en què no podem defallir com a ajuntament. Arriba un moment en què, per exemple, els clubs esportius han tancat la temporada, a nivell més gran qui més mou volum podria ser el volei de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc, i des de Movem sempre considerem que és un èxit i un orgull el que estan fent els clubs esportius del nostre municipi, sumats a ells tant els dos equips de futbol sala com el trail, el BTT, el club d'escacs i tothom que dinamitza esportivament la nostra ciutat i que com a ajuntament és important que estiguem a l'alçada. És a dir, crec que en un futur se'n parlarà molt dels logros que va aconseguir el Club de Voler Roquetes, de tenir una ciutat com Roquetes, que no arriba als 10.000 habitants, tindre un equip de voleibol a una categoria nacional. Gaudim-ho del que dura, perquè el dia demà, quan no ho tinguem, tothom se'n recordarà, no? Com jo me'n recordo quan era més petit, que tothom parlava del bàsquet de Tortosa femení, que estaves a categoria nacional, i això es va perdre. Doncs avui dia hem de gaudir d'esta situació i com a ajuntament creiem que és necessari que fer una bona inversió en lo volei de Roquetes, una inversió que no és només econòmica. Com parlàvem abans, el mercat va cobrir una necessitat d'espais, però més que esta necessitat cultural que té Roquetes, perquè d'espais ne tenim, n'hi ha una necessitat avui dia esportiva lligada també en l'associacionisme, que és la falta de poder haver un segon pavelló, no de les dimensions que tenia actualment, sinó com a tamany de pista esportiva, com hi ha molts de municipis, que pugui ser coberta o que pugui donar sobretot una sortida a quan

0: al temple, un pavelló més petit, reduït, que pugui ser per esports, però que mos pugui deslliurar un o altre pavelló sense aturar l'activitat esportiva. A la vegada, pugui tenir un espai així donaria peu a que altres esports que es vulguen celebrar, que es vulguen realitzar roquetes, puguen tenir el seu espai, com per dir si s'ha de fer bàsquet o handball, perquè la gent que vol jugar bàsquet o vol jugar handball i vol fer una entitat no ho pot fer a roquetes, perquè tenim altres entitats que són molt grans. Si és, des de moment veiem que la necessitat real acaba sent un nou pavelló d'un tamany més reduït que l'actual per donar aquestes necessitats, més que poder fer un espai cultural al mercat.
1: Ens trobem al mes de maig i aproximadament ja d'aquí un any vista arribaran les eleccions municipals i suposo que ja des de Movem Roquetes comencen a fer la llista de les necessitats més destacades que segons la seva visió té Roquetes. Quines serien aquestes necessitats més destacades segons Movem?
0: Hi ha diferents actes que diferents objectius, diguem-hi, que té el nostre partit en quant a l'Ajuntament. En un any ens trobarem un altre cop a eleccions on Movem tornarem a presentar-nos pel suport que hem tingut de la ciutadania i que dintre de totes aquestes necessitats hi ha petites coses que fan millor el dia a dia de tothom. Una cosa a millorar al nostre municipi segueix sent la recollida de les escombraries, que ja no pertoca només a l'Ajuntament, sinó al Copate. Acabava havent molts de moviments incívics i molta gent que està fent que els contenedors siguin abocadors. I el tema de escombraries és un tema important. Sempre hem parlat de la dificultat de la gent de poder fer un bon ús d'este reciclatge i considerem que des de l'Ajuntament no s'acaba d'impulsar del tot este bon reciclatge, sinó n'hi ha un mètode sancionador per qui ho fa malament, però no trobem la manera de poder beneficiar en aquella gent que ho fa bé o impulsar que la gent pugui fer una bona recollida. Ara hem pogut veure com els contenedors de roba han desaparegut pel fet de que l'empresa que ho gestionava ha marxat i que avui dia sembla que les noves normatives han impedit que hi hagi noves empreses que es vulguin presentar a fer este servei, però ha sigut d'un dia per a l'altre que han marxat i ara la gent se troba com que fa amb aquesta roba, no? És a dir, ara que estàvem fent-ho bé, ara mostrem que no ho fem bé. És a dir, són aquestes petites coses que molesten el dia a dia i que la gent necessita solucions. A part d'això, mostrem en un moment de l'any en què ja anem cap a l'estiu, que com se diu a les televisions, tornen a vindre temperatures molt altes en situacions que hi haurà molts incendis i que aviat tornarem a parlar de refugis climàtics perquè, que sapiguéssim, no s'ha plantat ni un arbre des de l'any passat que vam parlar del tema fins ara que ja estem arribant a l'estiu. És a dir, no s'ha donat cap pas per poder crear estos refugis climàtics o millorar la temperatura del nostre municipi i serà un recurrent en els propers anys. Creiem que com a Ajuntament ens hem d'implicar en fer una ciutat més verda, una ciutat que doni a que la gent pugui a l'estiu també sortir al carrer i desplaçar-se sense que li tingui que donar un síncope de la calor. Un altre dels temes que també com a Movem sempre han vingut reclamant, el tema de l'organització de la reparació dels camins. Tenim un municipi molt gran que les últimes danes o les últimes pluges han anat desfent els camins de terra rural i que ja portem des de l'inici, des de que va aparèixer Movem, pronte ja farà 8 anys, presentant a l'Ajuntament demanant que es faci una planificació dels camins. No pot ser que perquè ara aparegui algú a queixar-se a Reglemestre, però hasta que no es queixen no anem, i jo crec que si m'escolta l'alcalde sabrà que són els veïns que no paren d'anar a reclamar aquestes millores dels camins i que per això des de Movem considerem que un fet important seria fer una planificació que tothom entengui, veure l'afectació que hi ha a cada camí municipal i poder ordenar-ho per veure en quina situació està cadascú per poder anar fent aquestes inversions i anar-los millorant. Sempre se n'ha parlat de que els camins rurals el que han portat és que la gent hagi anat a viure llocs on no toca, on no hi ha ni il·luminació, ni clavegram, ni les condicions adequades per viure. però si tornem enrere al que parlàvem, la necessitat d'habitatge de molta gent ha acabat fent que la gent se busqui la vida i s'està veient com la gent busca parcel·les rurals per instal·lar-se a viure perquè són més econòmiques que parcel·les urbanes que tenen els seus costos. És a dir, esta no estic descobrint

0: en res, i és una realitat del nostre municipi, el fet de que tenim molta gent vivint als disseminats, que no per això s'ha de fer urbanitzacions als camins, però com a mínim buscar que estiguen en un bon estat. I dintre d'això, una necessitat, com parlàvem abans, el tema de les ajudes, buscar que l'Ajuntament sigui una entitat que ajuda els seus ciutadans en aquelles necessitats més urgents, com parlàvem abans, de l'habitatge, o com altres que puguen vindre a caire de manera social. L'Ajuntament ha de ser la cara amable de les necessitats, dels més necessitats, diguem, del nostre municipi.
1: I aprofitant avui la visita de David Poll, portaveu de Movem Roquetes, i en la recta final d'aquest programa, aprofitant el nostre micròfon, quin seria el missatge que enviaria a tots els veïns i veïnes de Roquetes des de Movem Roquetes?
0: Bé, hem pogut veure que un any més, una vegada passa el 14 d'abril, el que passa a Sant Jordi, Roquetes s'omple d'activitats que arriben a l'estiu en el seu colofó, que són les festes majors, però després d'elles segueixen havent altres actes tan importants com aquestes, com poden ser les festes que organitza la Comissió de Festes de Ravaleta, o el Traicionaros, o altres actes que s'organitzen a nivell d'associacions, entitats. És a dir, Roquetes és una ciutat molt dinàmica que cada vegada veu més la implicació de les entitats, dels habitants, dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, i que ens hem de sentir molt orgullosos. És per això que creiem que l'Ajuntament ha d'estar a l'alçada d'esta situació i donar resposta a aquestes necessitats. S'ha aconseguit que l'ALEAR doni un servei molt important al nostre municipi, perquè recordem que ara mateix n'hi ha molta gent fent carrossa a l'ALEAR, una carrossa que a festes plenaran locos oiris del nostre municipi, i que ens hem de sentir molt orgullosos. Este sí que té que ser un bé d'interès cultural, ja que a pocs llocs se celebren cosoiris com lo de Roquetes amb la implicació de tanta gent. És per això que tenir l'ALEAR només per 2 mesos que donen esta facilitat ens hauria de fer replantejar que l'ALEAR hauria de ser molt més. És a dir, ja dintre de la dificultat que tenim al nostre municipi de col·locar que l'ALEAR sigui una nova empresa i segueixin passant els anys i allí queda cada vegada més en desús, seria bo que l'Ajuntament fes un replantejament, o des de Movem els posem sobre la taula el fet de que hauríem d'invertir en recuperar l'ALEAR com un espai necessari de tot allò que parlàvem abans, la necessitat de tindre un espai gran, de donar una zona a aquestes necessitats que té el municipi de falta d'espais municipals per a poder fer concerts més grans que no faiguen aturar la vida de les entitats esportives, o per donar espai a les entitats que ne tenen tanta falta com el patronat i altres entitats del nostre municipi. La gent, la ciutadania s'ho està mereixent perquè s'està implicant al màxim perdó, i considerem que com a ajuntament hem de donar resposta a aquesta necessitat d'espais, necessitat de reconeixement del que està fent la nostra ciutadania. Des de Movem seguirem treballant per a que les necessitats de la gent arribin a l'ajuntament. Són moltes les persones que ens venen a buscar per buscar solució als seus problemes. Nosaltres us treballem en l'ajuntament per les dificultats que hem anat parlant, per exemple, avui en l'entrevista, i que hem anat traslladant, i que considerem que l'actual equip de govern s'hi pot parlar, s'hi pot treballar, s'arriba a enteses, i entre tots crec que fem una ciutat molt millor i molt més gran.
1: Avui al programa Roquetes, segons la visió política D, hem conversat amb David Poll, que és portaveu de Movem Roquetes a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro, per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Paco.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
3: Bon dia, comença aquesta setmana amb alguns núvols i aquest dilluns ha començat mig carregat, però de moment No estem parlant de pluges que s'hagin d'escapar a les Terres de l'Ebre. De fet, la tendència és que les clarianes siguin les dominants a casa nostra. Si de cas, sí que aquesta tarda, una altra vegada, al massís del Port i sobretot ja a les comarques de Castelló, esperem que hi hagi algun remet, però no pas grans tempestes. Ahir a la tarda i al vespre, alguna de local es va produir, especialment entre els ports i el Matarranya, i avui encara aquesta possibilitat de xàfecs, però ja diem, més al sud, bàsicament de les Terres de l'Ebre. Tindrem marge per moltes clarianes que faran que l'ambient acabi sent suau. De fet, de moment avui la temperatura no varia respecte a ahir i tornarem a fregar aquests 25-26 graus, sobretot a la Ribera d'Ebre. Una temperatura que s'anirà enfilant cada vegada més al llarg d'aquesta setmana. Acabarem passant calor a finals d'aquesta setmana. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
0: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sena torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
0: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte. Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
14: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R Aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
16: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
15: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
17: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
15: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
15: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovarien al Parlament al juliol.
15: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política. I no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
18: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
19: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua
2: per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
20: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells estat a unes 250 milles de Gaza.
4: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
21: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
4: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
25: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
24: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscaba els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
6: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
7: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
3: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
4: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
0: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
4: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
10: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
4: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec

0: fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
9: Bueno, ya está.
10: ¿Y qué ya está?
9: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
9: favor? Pizzería temática de cine.
8: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
11: ¿Sabes qué película es esta?
12: Jurassic Park.
10: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
14: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
8: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes

0: empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
1: Joves amb ofici.
2: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
1: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
2: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
3: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
1: Els pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són en aquest sentit alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu Josep Rius ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
2: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
1: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

Benvinguts a la ràdio.

0: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions, i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat. Segons Rius, en les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats, i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat la OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
1: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
0: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març, amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Detinguda una dona per col·locar adhesius i realitzar pintades de caràcter xenòfob a Roquetes. La investigació, amb la col·laboració de la policia local, relaciona la detinguda amb un delicte d'odi i discriminació, principalment contra la comunitat musulmana, així com amb un delicte de danys. L'explotació del cas va finalitzar amb una entrada i escorcoll al domicili de la investigada, on es van localitzar elements vinculats amb la ideologia nacionalsocialista i amb l'organització Núcleo Nacional. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d'Informació van detenir el passat 8 de maig una dona de 28 anys com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació i un delicte de danys en el marc d'una investigació desenvolupada per l'Àrea d'Informació de les Terres de l'Ebre i amb la col·laboració de la Policia Local de Roquetes. La investigació, tutelada per la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2, es va iniciar arran d'uns fets ocorreguts durant el mes d'abril a la localitat de Roquetes, on la detinguda, presumptament, hauria col·locat adhesius i realitzat pintades de caràcter xenòfob dirigides principalment contra la comunitat musulmana. La major part d'aquestes accions es van concentrar en un parc infantil, fet que va generar un notable rebuig social i institucional. En el transcurs de la investigació, i coincidint amb el dia de la detenció, es va dur a terme una entrada i escorcoll al domicili de la investigada, on es van intervenir diversos indicis relacionats amb els fets. Entre el material localitzat hi constaven elements que evidenciarien la seva vinculació amb l'ideologia nacional socialista, així com la seva pertinença a l'organització Núcleo Nacional. La detinguda va passar a disposició judicial el 9 de maig. Els Mossos d'Esquadra, a través de la Comissaria General d'Informació, desenvolupen funcions d'investigació sobre persones i organitzacions vinculades a delictes d'odi i discriminació a Catalunya i reiteren el seu compromís en la prevenció i persecució d'aquests fets, així com en la defensa dels valors de convivència, respecte i cohesió social.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: L'afluència per l'eclipsi a l'Ebre posarà a prova les limitacions de les infraestructures de mobilitat, segons els experts. Des de la Universitat Rovira i Virgili defensen que el fenomen és una oportunitat d'or per al turisme ebrenc si es gestiona bé i sense abusos. I és que l'afluència massiva que es produirà el 12 d'agost a les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi solar total posarà a prova les limitades infraestructures de mobilitat que té el territori. Tot i que no es pot preveure quants visitants i turistes es concentraran aquell dia a l'Ebre, es poden produir col·lapses importants tenint en compte que la xarxa viària ebrenca no podrà absorbir les necessitats d'aquella jornada. Les Terres de l'Ebre són la zona del país on es veurà més bé i més estona, un minut i mig, l'eclipse solar total del 12 d'agost. L'alta demanda d'allotjaments que ha produït el fenomen astronòmic, pel qual s'esperen caçadors d'eclipsis i curiosos de tot el món, se suma als previsibles desplaçaments aquell dia de milers de visitants de zones pròximes de Catalunya, Aragó o el País Valencià. L'investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Pau Galiana, ha alertat dels problemes de mobilitat que es poden produir en un territori amb infraestructures molt limitades. Una única via ràpida, que és la AP7, i amb només dos carrils en el tram ebrenc, una carretera nacional, la Nacional 340, pràcticament impracticable, i altres vies que no poden absorbir tant de trànsit i que col·lapsaran de seguida si no es planifica i es regula la mobilitat aquell dia.
5: D'alguna manera també previndre que hi ha una alta demanda en una zona que les infraestructures són justes, tots les coneixem, les infraestructures de mobilitat que tenim a Terres de l'Ebre, i això pot portar a col·lapse també per l'hora que es produirà l'eclipsi, en col·lapse en infraestructures de mobilitat, però també en hotels, restaurants, i també voldria advertir que pot ser una oportunitat d'or per al turisme a Terres de l'Ebre si es fan les coses bé. Si es comencen a incrementar preus de forma desmesurada o s'ofereix una qualitat que no correspon al que volem oferir, l'efecte prescriptor pot ser que en lloc de ser un efecte positiu se transformi en negatiu. Per tant, s'ha de vigilar tant l'efecte privat com també les polítiques públiques que es facin al voltant d'esta massiva afluència que es preveu.
4: Per la seva banda, l'investigador de psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Urbano Lorenzo, recomana una bona planificació del lloc on seguir l'eclipse total, escollir un espai de proximitat i anar-hi amb temps i sense presses per tornar. Si el dia està tapat i no es pot veure el sol, Urbano recomana no intentar desplaçaments de darrera hora.
6: Això el que ens recorda és el fet que aquest és un event que hem d'organitzar amb temps, hem de saber si el lloc on estarem se podrà veure o no, i per tant hem d'estar en un lloc que la recomanació que t'he sentit és fer un lloc de proximitat, un lloc que no t'hagis de desplaçar perquè hi haurà molta gent al territori, especialment aquí a les Terres de l'Ebre. Però llavors ens podem trobar que hem planificat un lloc que finalment aquell dia ja sabem que estarà tapat. Això genera molta frustració, què farem? La nostra societat no ens prepara avui en dia per la frustració, però hem de ser resilients i assumir-ho que no el veurem.
4: També l'oftalmòleg, investigador de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili i representant de divulgació sobre l'eclipse de la Societat Catalana d'Oftalmologia, Pere Romero, ha alertat que cal protegir bé els ulls quan el sol està parat durant l'eclipsi perquè es poden cremar irreversiblement les retines.
7: O sigui que si no mirem bé l'eclipsi, sobretot en la fase en què s'està tapant el sol amb ulleres homologades, es produeix una cremada de la retina, dels dos ulls, i per tant ens podem trobar amb pacients. Sí que la majoria se recuperaran, la majoria, però sempre hi ha algú com aquest cas que es va quedar en baixa visió, per sempre, i no hi ha tractament.
4: Aquests han estat tres dels ponents de la jornada de formació per a professionals de la informació organitzada per la Universitat Rovira i Virgili i la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que es va celebrar el passat dijous a Tortosa. En la jornada també hi van participar Carlos García, astrofísic i investigador d'enginyeria informàtica i matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, i Jesús Carruesco, professor de filologia clàssica i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Cara us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de maig conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 18 de maig, parlem amb David Poll. És el portaveu de Movem Roquetes a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Paco.
4: Puntualment arriba aquesta sèrie de programes per a conèixer quines són les inquietuds dels diferents partits polítics que formen l'Ajuntament de Roquetes. Parlant dels temes actuals del municipi, quins serien els que més preocupen actualment a Movem Roquetes?
8: Des de Movem considerem que els temes que més s'estan tocant estos dies pel carrer podria ser principalment la preocupació per les noves obres que es faran a una zona de Roquetes. També ja se'n parla molt del que es farà al mercat. Un altre tema que preocupa la gent és l'incivisme, els incidents que estan passant a diferents zones del poble estos dies. I per últim, un tema sempre recurrent és el tema de l'habitatge.
4: A banda del tema de l'habitatge, si entrem en cadascun d'aquests temes que ens acaba de comentar, parlem d'obres. Una de les obres importants per al municipi serà la remodelació de l'actual mercat municipal.
8: Sí, el mercat que tenim, que fa temps que està allí abandonat, només tenia des de fa temps dos paradistes, una és la peixetera i l'altra el bar que hi ha, tothom ha pogut veure que ha quedat molt en desús i que l'equip d'Esquerra Republicana en cap moment va fer cap actuació per poder millorar aquesta condició del mercat per a poder-lo recuperar i que la gent s'hi pogués posar en garanties. Els antics paradistes que van anar marxant ja comentaven el fet de que no reunia les condicions per poder ficar parades tal com haurien de ser per a poder portar endavant el seu projecte comercial. És per això que es va deixar perdre este mercat i que ara s'ha presentat en un nou format. És a dir, passarem de tindre el mercat a tindre un auditori petit, un auditori multiús pel fet de que els seients seran retràctils, és a dir, les cadires se posaran i es trauran, un auditori que la gent, perquè es faci la idea, que la gent que no ha vist el projecte, serà de l'estil del casal de la Ravaleta, en un petit escenari, en un espai per poder posar cadires o treure-les i per poder fer petites actuacions, presentacions, actes a tamany reduït, no grans concerts, però que acaba sent també una necessitat que tenia el municipi. Potser no caldria haver-la fet al mercat, però és un espai que està centralitzat al nostre nucli urbà de Roquetes i que li donarà vida a un espai que ara mateix estava mort. Les obres del mercat no afectaran a la ciutadania en aquest sentit, però una vegada ja estigui fet, estigui aquest auditori fet, sí que quan hi hagi algun acte, ja hem insistit en l'equip de govern que s'ha de buscar la manera que la gent pugui trobar llocs d'aparcament. Se va habilitar a prop de l'Ajuntament un espai per a que la gent pugui aparcar, però un any que ha sigut any plujós, que veia que plou allò s'enfanga, i serà la realitat del dia de demà que si s'ha de fer, per exemple, l'entrega dels premis esportius o el sopar del càncer, que moltes vegades mobilitza molta gent, doncs s'haurà de buscar un espai perquè la gent pugui aparcar i a veure com se mou la ciutadania en moments així. Una cosa que nosaltres a Movem ens preocupa una mica del tema del mercat han sigut les presses. És a dir, aquestes presses per poder presentar ja el projecte, per tirar endavant la modificació pressupostària, diguem, per a què puguin haver els diners, perquè aquesta setmana se va aprovar en un ple extraordinari el fet de que el préstec que hi havia per pagar el camp de futbol s'amplia per poder pagar les obres del mercat. Això ve donat també aquesta modificació pel fet de que en el seu moment el plenari de l'Ajuntament de Roquetes va aprovar que el mercat fos bé d'interès local, això vol dir que el protegia, no?, com a emblema de la nostra ciutat de manera cultural, i que el fet d'haver-ho fet així, ara les obres que es volen fer no compleixen el que demanaria el bé d'interès local i no s'ha donat tota la subvenció que s'esperava. És a dir, el fet de retallar-se doncs, farà que des de les arques municipals s'hagi de fer una inversió més gran a l'hora de pagar aquestes obres del mercat per transformar-lo en aquest auditori petit que es farà. És per això que des de Movem no vam voler votar a favor d'esta modificació que es feia del préstec, perquè considerem que una obra així ara dia avui no és urgent. No és urgent tindre un espai que copia una mica l'espai que tenim al casal de la Ravaleta, i per això considerem que l'equip de govern s'hagués tingut que esperar a poder reunir les condicions per poder gaudir d'una subvenció més gran i que siguin les altres administracions les que acaben pagant esta obra municipal. Entenc les presses de l'equip de govern, al fi i al cap els queda un any de la legislatura, l'any vinent ja anem a eleccions, i entenc que la seva intenció és tancar la legislatura estrenant este nou equipament del municipi, però com dic, al final aquestes presses potser electorals les acaben pagant de les butxaques els roquetencs.
9: A banda d'aquesta obra del mercat municipal, també Roquetes viurà properament obres que afectaran el dia a dia dels veïns i veïnes, concretament les obres que es realitzaran a la part antiga de Roquetes, als carrers. Com veu aquesta actuació?
8: Des de moment ve molt, molt, molt positiu el fet de que ja anéssim tramitant tota la paperassa, no? La burocràcia que implica poder començar unes obres al municipi, i unes obres tan importants, perquè, com sempre hem reivindicat, les necessitats que tenim a peu de carrer de la nostra ciutat, asfalt, voreres, rampes i sobretot, no mos oblidem, clavegram, és molt necessari. L'equip de govern ha decidit continuar aquestes obres, no dic començar res, perquè ja es va començar fa temps a la zona darrere de l'església, però ara fan la zona d'enfrente, és a dir, des del carrer Balaguer fins a l'Ajuntament. I sí que des de Movem volem reivindicar que a l'equip de govern els hi van presentar ja fa mesos un pla de les diferents voreres que a nivell total del municipi estaven en mal estat i que provocaven que la gent tingués dificultats per rampes que podien provocar caigudes i per voreres que no tenien les rampes fetes i que dificultaven la mobilitat a aquella gent que va en cadira de rodes, que va en cotxets de crios, però fins i tot per a tota aquella gent gran que té una dificultat a la mobilitat, o aquelles persones que puntualment tenen una mobilitat reduïda. És molt més, a part de l'obra que s'ha de fer ara dels carrers que hem dit, és molt més la necessitat que té el nostre municipi en quant a reparació d'aquestes voreres perquè la gent pugui transitar sense caure. Hem de pensar que això sí que és urgent, perquè és una necessitat del municipi, que la gent no es faci mal mentre va caminant pel municipi, i suposo que la majoria de gent que ha tingut fills i ha anat als carrers per dintre Roquetes entén que estem parlant les dificultats segons quin carrer de poder passar en els carros dels bebès o dels crios menuts quan se desplacen, que moltes vegades s'ha d'anar pel mig de l'asfalt, pel mig de la carretera, provocant que te puguis trobar cotxes i que sigui un perill per a tota la població. Com deia, des de Movem considerem que el tema de arreglar aquestes zones carrers és necessària, però és una tasca que govern aquí, govern de l'Ajuntament, no la podem deixar, hem d'estar seguint, s'ha de seguir arreglant, i sobretot, com vam dir al debat anterior, hi ha una part imprescindible de Roquetes que seria l'avinguda Ports de Caro, carrer Major, i llavors la bifurcació amb Diego de León i l'avinguda Pare Romanyà, que se li ha de fer una actuació ja urgentíssima, s'ha de parlar de la Diputació, perquè tot i que sigui part de la Diputació que actuen per atindre un carrer principal de Roquetes en un estat com necessita el nostre municipi, que és joiós, que sigui un espectacle poder transitar pel carrer Major.
9: A banda d'aquestes obres que preocupen a Movem Roquetes, també una altra de les temàtiques que últimament també ha mostrat preocupació des de Movem Roquetes són les diferents actituds incíviques que últimament sembla que s'estan duint a terme al municipi.
8: Sí, ja no és de Movem, vull dir, jo crec que tota la ciutadania se preocupa. Avui dia les xarxes fan córrer en seguida quan hi ha hagut algun incident, ha passat alguna cosa, i per desgràcia tenim uns mesos on hi ha hagut incidents bastant greus o molt greus que en seguida han corregut per la ciutadania i que ha creat una certa intranquil·litat. Des de Movem considerem que los polítics que som los que donem la cara s'ha de parlar del tema, però també s'ha de ser conscient del que s'està parlant. Des de Movem considerem que Roquetes no és una ciutat incívica, no és una ciutat on hi haguem problemes de convivència. El que sí que hi ha fets puntuals, que si anem a pensar fets puntuals, podem dir que n'hi ha hagut sempre n'hi ha hagut algunes baralles, alguns robatoris, alguns actes que si tothom tira la vista enrere se n'ha parlat pel municipi. El que passa que avui dia, el que dèiem, les xarxes fan que això corri molt, perquè fins i tot n'hi ha fotos, n'hi ha vídeos, en seguida es troba les xarxes qui ha sigut, qui ha fet alguna cosa, se fa difusió, i això dona a vegades una sensació d'inseguretat. No hem de pensar que per això hem de posar-nos algú als ulls i no mirar. L'Ajuntament ha d'estar alertat del que està passant i controlar que aquests fets no es repetisquen i buscar solucions parlant, com per exemple la zona de la discoteca. Avui dia hi ha molt poques discoteques, tenim la sort, diguem, per als roqueteres, que a Roquetes sí que tenim una de les discoteques més importants del territori, que sabem que a la vegada, a certes hores de la nit, pot acabar portant a incidents, conflictes i molèsties per als veïns de la zona. És per això que l'Ajuntament ha d'estar en contacte amb qui gestiona la discoteca per poder buscar solucions a aquests problemes. Problemes que al final cap acaben afectant a la nostra ciutadania, al jovent i no tan joves, i que necessitem tots poder dormir tranquils, tant els que viuen allí com els que tenen els seus fills de festa, per a saber que no passa res i que Roquetes és una ciutat tranquil·la. És per això que des de Movem volem enviar aquest missatge de que Roquetes és una ciutat tranquil·la, una ciutat on se pot viure i es pot passejar. I en el cas de que passi alguna cosa, crec que l'Ajuntament ja estarà a sobre perquè es pugui pal·liar el que pugui ser.
9: Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, conversem amb David Poll, que és el portaveu de Movem Roquetes, per conèixer doncs quina és la seva visió de la Roquetes actual. I parlant de temes que ha comentat més d'una vegada des de Movem i que preocupen a la ciutadania, a la nostra societat dia a dia, és el tema de l'habitatge. Un tema que preocupa i que sembla que cada vegada l'habitatge és més difícil d'aconseguir.
8: Sí, des de Movem hem parlat moltes vegades del tema de l'habitatge, el fet de la necessitat que n'hi ha al nostre municipi. Se fa gairebé evident la manca d'espais per poder llogar, és a dir, manca de pisos per poder llogar, o les cases que hi ha en venda. Qualsevol pot entrar un buscador o anar als comerços que hi ha a Roquetes, a les mobiliàries que hi ha a Roquetes, i poder veure que hi ha. És a dir, hi ha cases molt velles, no hi ha gairebé pisos de lloguer, i això dificulta que algú que es vol instal·lar a viure a Roquetes s'hi pugui posar. A més, ara aquesta escassetat d'oferta immobiliària ha fet que els preus pugen molt i la gent està vivint una situació complicada. És a dir, està sent molt difícil poder-se independitzar, o aquella parella que ha tingut fills trobar un lloc idoni per a poder crear la seva família. És per això que des de Movem vam insistir en aquest tema, i ja el portem treballant des de fa més d'un parell d'anys amb l'equip de govern, perquè una necessitat que té el nostre municipi és poder reformar l'habitatge. Ja portem dues legislatures on al pressupost se van aprovar unes ajudes per fer reformes al municipi i que per ara no han aparegut. Seguim treballant en l'equip de govern per veure si les acabem d'implementar i surten. Entenc que l'equip de govern d'Esquerra Republicana no veu aquesta necessitat de que se fes reforma en els habitatges del nostre municipi i que la gent ja busca el lloc on pugui viure. Però des de Movem considerem que és una cosa molt important. És a dir, no només aquest pas aquest tema de les reformes, sinó des de els solars que es van comprar per crear habitatge, que s'ha de treballar amb la Generalitat perquè poguéssim entrar al PAC per poder crear nou habitatge al nostre municipi. I d'això hem d'estar alerta, perquè últimament ha aparegut per mitjà de fons europeus unes ajudes per poder començar a tramitar tot això, la nova creació d'habitatge o algunes reformes, i que l'Ajuntament de Roquetes n'hi hauria d'estar a sobre per poder-ho traslladar a la ciutadania i o per poder tirar endavant la construcció d'habitatge als solars. Com es va dir l'alcalde a l'anterior debat, l'adquisició dels terrenys que s'han comprat recentment s'ha tancat, per això per ara no han pogut entrar en aquest parc de la Generalitat per poder crear nou habitatge. Esperem que la propera oferta que sortirà per part de la Generalitat Roquetes s'acullin perquè creïn nou habitatge. Tots aquests temes que han parlat són temes que preocupen a la ciutadania, que els afecta, com podem dir el tema de les obres, doncs la gent que viu en aquests carrers o que s'hi corre per aquests carrers se veuran afectats, els incidents acaben afectant a qui se ho troba, la falta d'habitatge acaba afectant a tota aquesta gent que es volen posar a viure a Roquetes i que com a ajuntament és molt necessari que s'estigui a sobre. Des de Movem ja estem, estem en molt contacte amb la gent i la preocupació la compartim.
9: Ens trobem al mes de maig, gairebé a meitat d'aquest any 2026, moment en què acaba l'activitat de moltes entitats del municipi, encarem ja les properes festes majors de Roquetes. Com encara movem Roquetes a aquesta, podem dir, ja nova meitat de l'any?
8: Sí, ja ens mostrem al maig. Jo trobo que normalment la zona del maig-juny és un mig tancament de l'any, perquè a nivell escolar, a nivell esportiu, se tanca un curs o una temporada, i és moment també de fer balanç, també el fet de que tallem l'any perquè comencen les vacances d'estiu i que sobretot a Roquetes, que arrenquem en les festes majors, és un punt clau en què no podem defallir com a ajuntament. Arriba un moment en què, per exemple, els clubs esportius han tancat la temporada, a nivell més gran, qui més mou volum podria ser el volei de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc. I des de Movem sempre considerem que és un èxit i un orgull el que estan fent els clubs esportius del nostre municipi. Sumats a ells, tant els dos equips de futbol sala com el trail, el BTT, el Club d'Escacs, i tothom que dinamitza esportivament la nostra ciutat i que com a ajuntament és important que estiguem a l'alçada. És a dir, crec que en un futur se'n parlarà molt dels logros que va aconseguir el Club de Voler Roquetes, de tenir una ciutat com Roquetes, que no arriba més de 10.000 habitants, tindre un equip de voleibol a una categoria nacional. Gaudim-ho del que dura, perquè el dia demà, quan no ho tinguem, tothom se'n recordarà, no? Com jo me'n recordo quan era més petit, que tothom parlava del bàsquet de Tortosa femení, que estaves a categoria nacional, i això es va perdre. Doncs avui dia hem de gaudir d'aquesta situació. I com a ajuntament creiem que és necessari que fer una bona inversió en el volei de Roquetes. Una inversió que no és només econòmica. Com parlàvem abans, el mercat va cobrir una necessitat d'espais, però més que aquesta necessitat cultural que té Roquetes, perquè d'espais n'hi tenim, n'hi ha una necessitat avui dia esportiva lligada també en l'associacionisme, que és la falta de poder haver un segon pavelló, no de les dimensions que tenia actualment, sinó com a tamany de pista esportiva, com n'hi ha molts de municipis, que pugui ser coberta o que pugui donar sobretot una sortida a quan hi ha molta activitat dintre del pavelló a nivell esportiu, però també quan s'ha de veure el pavelló aturat perquè s'ha de fer una actuació gran, com a vegades que s'ha fet doncs per Carnaval, pel Cap d'Any, per la Castanyada, per aquestes celebracions que dificulten la feina d'aquests clubs i que contradiu molt el que voldríem fer. És a dir, si nosaltres estem donant suport a clubs com el vòlei i el futbol sala que utilitzen el pavelló, com els estem dient no, ara pareu que el poble ha de fer una festa de Carnaval. És per això que la necessitat més urgent acaba sent per tenir un pavelló a tamany de, per posar un exemple, el pavelló que té Tortosa al temple, un pavelló més petit, reduït, que pugui ser per esports, però que mos pugui deslliurar un o altre pavelló sense aturar l'activitat esportiva. A la vegada, pugui tenir un espai així donaria peu a que altres esports que es vulguin celebrar, que es vulguin realitzar Roquetes, puguen tenir el seu espai, com per dir si s'ha de fer bàsquet o handball, perquè la gent que vol jugar bàsquet o vol jugar handball i vol fer una entitat no ho pot fer a Roquetes, perquè tenim altres entitats que són molt grans. Si des de Movem veiem que la necessitat real acaba sent un nou pavelló d'un tamany més reduït que l'actual per donar aquestes necessitats, més que poder fer un espai cultural al mercat.
9: Ens trobem al mes de maig i aproximadament ja d'aquí un any vista arribaran les eleccions municipals i suposo que ja des de Movem Roquetes comencen a fer la llista de les necessitats més destacades que segons la seva visió té Roquetes. Quines serien aquestes necessitats més destacades segons Movem?
8: Hi ha diferents actes que diferents objectius, diguem-hi, que té el nostre partit en quant a l'Ajuntament. En un any ens trobarem un altre cop a eleccions on Movem tornarem a presentar-nos pel suport que hem tingut de la ciutadania i que dintre de totes aquestes necessitats n'hi ha petites coses que fan millor el dia a dia de tothom. Una cosa a millorar al nostre municipi segueix sent la recollida de les escombraries, que ja no pertoca només a l'Ajuntament, sinó al Copate, que va havent molts de moviments incívics i molta gent que està fent que els contenedors siguin abocadors. I el tema de l'escombraria és un tema important. Sempre hem parlat de la dificultat de la gent de poder fer un bon ús d'este reciclatge i considerem que des de l'Ajuntament no s'acaba d'impulsar del tot este bon reciclatge, sinó n'hi ha un mètode sancionador per qui ho fa malament, però no trobem la manera de poder beneficiar en aquella gent que ho fa bé o impulsar que la gent pugui fer una bona recollida. Ara hem pogut veure com els contenedors de roba han desaparegut pel fet de que l'empresa que ho gestionava ha marxat i que avui dia sembla que les noves normatives han impedit que hi hagi noves empreses que es vulguin presentar a fer este servei, però ha sigut d'un dia per a l'altre que han marxat i ara la gent se troba com que fa amb aquesta roba, no? És a dir, ara que estàvem fent-ho bé, ara mostrem que no ho fem bé. És a dir, són aquestes petites coses que molesten el dia a dia i que la gent necessita solucions. A part d'això, mostrem en un moment de l'any en què ja anem cap a l'estiu, que com se diu a les televisions tornen a vindre temperatures molt altes en situacions que hi haurà molts incendis i que aviat tornarem a parlar de refugis climàtics perquè, que sapiguéssim, no s'ha plantat ni un arbre des de l'any passat que vam parlar del tema fins ara que ja estem arribant a l'estiu. És a dir, no s'ha donat cap pas per poder crear estos refugis climàtics o millorar la temperatura del nostre municipi i serà un recurrent en els propers anys. Creiem que com a Ajuntament ens hem d'implicar en fer una ciutat més verda, una ciutat que doni a que la gent pugui a l'estiu també sortir al carrer i despassar-se sense que li tingui que donar un síncope de la calor. Un altre dels temes que també com a Movem sempre han vingut reclamant, el tema de l'organització de la reparació dels camins. Tenim un municipi molt gran que les últimes danes o les últimes pluges han anat desfent els camins de terra rural i que...

0: sempre se n'ha parlat, de que els camins rurals el que han portat és que la gent hagi anat a viure llocs on no toca, on no hi ha ni il·luminació, ni clavegram, ni les condicions adequades per viure. Però si tornem enrere al que parlàvem, la necessitat d'habitatge de molta gent ha acabat fent que la gent se busqui la vida i s'està veient com la gent busca parcel·les rurals per instal·lar-se a viure perquè són més econòmiques que parcel·les urbanes que tenen els seus costos. És a dir, no estic descobrint res, és a dir, és una realitat del nostre municipi, el fet de que tenim molta gent vivint als disseminats, que no per això s'ha de fer urbanitzacions als camins, però com a mínim buscar que estiguen en un bon estat. I dintre d'això, una necessitat, com parlàvem abans, el tema de les ajudes, buscar que l'Ajuntament sigui una entitat que ajuda els seus ciutadans en aquelles necessitats més urgents, com parlem abans de l'habitatge, o com altres que puguen vindre a caire de manera social. L'Ajuntament ha de ser la cara amable de les necessitats dels més necessitats, diguem, del nostre municipi.
1: I aprofitant avui la visita de David Poll, portaveu de Movem Roquetes, i en la recta final d'aquest programa, aprofitant el nostre micròfon, quin seria el missatge que enviaria a tots els veïns i veïnes de Roquetes des de Movem Roquetes?
0: Bé, hem pogut veure que un any més, una vegada passa el 14 d'abril, el que passa a Sant Jordi, Roquetes s'omple d'activitats que arribaran a estiu en el seu colofó, que són les festes majors, però després d'elles segueixen havent altres actes tan importants com aquestes, com poden ser les festes que organitza la Comissió de Festes de Ravaleta, o el Traicionarus, o altres actes que s'organitzen a nivell d'associacions, entitats. És a dir, Roquetes és una ciutat molt dinàmica que cada vegada veu més la implicació de les entitats, dels habitants, dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, i que ens hem de sentir molt orgullosos. És per això que creiem que l'Ajuntament ha d'estar a l'alçada d'esta situació i donar resposta a aquestes necessitats. S'ha aconseguit que l'ALEAR doni un servei molt important al nostre municipi, perquè recordem que ara mateix n'hi ha molta gent fent carrossa a l'ALEAR, una carrossa que a festes plenaran l'Ocoso Iris del nostre municipi, i que ens hem de sentir molt orgullosos. Este sí que té que ser un bé d'interès cultural, ja que a pocs llocs se celebren Ocoso Iris com lo de Roquetes amb la implicació de tanta gent. És per això que tenir l'ALEAR només per 2 mesos que donen esta facilitat ens hauria de fer replantejar que l'ALEAR hauria de ser molt més. És a dir, ja dintre de la dificultat que tenim al nostre municipi de col·locar que l'ALEAR sigui una nova empresa i segueixin passant els anys i allí queda cada vegada més en desús, seria bo que l'Ajuntament fes un replantejament, o des de Movem els posem sobre la taula el fet de que hauríem d'invertir en recuperar l'ALEAR com un espai necessari de tot allò que parlàvem abans, la necessitat de tindre un espai gran, de donar una zona a aquestes necessitats que té el municipi de falta d'espais municipals per a poder fer concerts més grans que no faiguen aturar la vida de les entitats esportives, o per donar espai a les entitats que ne tenen tanta falta com el patronat i altres entitats del nostre municipi. La gent, la ciutadania s'ho està mereixent perquè s'està implicant al màxim perdó, i considerem que com a ajuntament hem de donar resposta a aquesta necessitat d'espais, necessitat de reconeixement del que està fent la nostra ciutadania. Des de Movem seguirem treballant perquè les necessitats de la gent arriben a l'Ajuntament. Són moltes les persones que ens venen a buscar per buscar solució als seus problemes. Nosaltres us treballem en l'Ajuntament per les dificultats que hem anat parlant, per exemple, avui en l'entrevista, i que hem anat traslladant, i que considerem que l'actual equip de govern s'hi pot parlar, s'hi pot treballar, s'arriba a enteses, i entre tots crec que fem una ciutat molt millor i molt més gran.
1: Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, hem conversat amb David Poll, que és portaveu de Movem Roquetes a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro, per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Paco.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores.

0: hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
1: Bon dia, comença aquesta setmana amb alguns núvols i aquest dilluns ha començat mig carregat, però de moment no estem parlant de pluges que s'hagin d'escapar a les Terres de l'Ebre. De fet, la tendència és que les clarianes siguin les dominants a casa nostra. Si de cas, sí que aquesta tarda, una altra vegada, al massís del Port i sobretot ja a les comarques de Castelló, esperem que hi hagi algun ramet, però no pas grans tempestes. Ahir a la tarda i al vespre, alguna de local es va produir, especialment entre els ports i el Matarranya, i avui encara aquesta possibilitat de xàfecs, però ja diem, més al sud, bàsicament de les Terres de l'Ebre. Tindrem marge per moltes clarianes que faran que l'ambient acabi sent suau. De fet, de moment avui la temperatura no varia respecte a ahir i tornarem a fregar aquests 25-26 graus, sobretot a la Ribera d'Ebre. Una temperatura que s'anirà enfilant cada vegada més al llarg d'aquesta setmana. Acabarem passant calor a finals d'aquesta setmana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.